0: Mariana Fagundes!
1: Muita música, música e interatividade. Tá na Blau? Tá legal!